Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem, el informatiu del València, el informatiu d'UBCF Media Ràdio d'este divendres 15 de maig, on el València, ahir a Mestalla, va desaprofitar l'oportunitat d'assegurar ja matemàticament la permanència després d'empatar en ixe partit 1-1 davant el Rayo Vallecano. Un empat que va ser insuficient, per lo que estem dient, per assegurar ja de manera matemàtica la salvació, la permanència. Els 45 punts, si haguera pogut sumar el València, que has d'aconseguir la victòria. S'ha quedat en eixos 43 punts, que matemàticament pues, no ho asseguren, a falta de dos jornades per disputar-se, però també tenim que dir una cosa, i és certa, i és que el València, en eixos 43 punts que té a hores d'ara, seria també molt difícil poder baixar perquè té 4 punts per dalt del descens, ja diem, a falta de 6 per disputar-se aquestes dues últimes jornades. S'haurien de donar una sèrie de resultats adversos, combinacions amb triples empats en aquestes últimes jornades per a que el València en aquests 43 punts poguera baixar. Però dit això, queden aquestes dues últimes jornades de Lliga, el pròxim diumenge a Noeta davant la Real Societat i l'últim partit de Lliga a Mestalla, i el València té que anar en aquests dos últims partits pues a disputar esos 6 punts, a lluitar-los fins al final, començant, ja diem, per este diumenge a Noeta davant la Reial Societat, per a assegurar ja matemàticament la permanència, deixar-se de càbales i resultats adversos, i ja dic, pues amb un punt més ja estaria. I sobretot acabar de la millor manera possible esta temporada en estos dos últims partits que li resten al València. Bueno, pues ara ho comentem tot, també analitzarem lo que va ser el partit ahir del València i s'empat davant el Rayo Vallecano. No va ser un bon partit en línies generals del València ahir a l'estadi de Mestalla, que tot siga dit, va presentar un gran ambient el Coliseum Valencianista, més de 45.000 aficionats valencianistes que van respondre a eixa crida que va fer el club tots de blanc. Ahir Mestalla pues se va vestir pràcticament tots de blanc en eixa crida que va fer el València, i va haver un molt bon ambient. La llàstima va ser no poder arredonir pues eixa gran ambient en eixa victòria que tots haguérem desitjat que haguera pogut aconseguir el València. Bueno, pues ara ho comentem tot. També repassarem el que va ser este cap de setmana en ixe partit que juga el València Noeta davant la Reial Societat, que ja pues, pràcticament també està ja salvada. Ahir va empatar davant el Girona, l'equip d'Onostiarra, i mirarem també els partits importants que té el València femení el pròxim diumenge, així l'Antonio Puigades. A les 12 del matí se jugarà el passe per a la final del playoff d'ascens davant l'Albacete. Recordem, en el partit anada van empatar 0-0, i este, en el partit del diumenge se juguen les xiques de Miquel Crespo el poder jugar la final del playoff d'ascens. Bueno, pues avui a més serà protagonista també en este informatiu la capitana del València femení, Pauleta. I també vos contarem lo que va ser l'adeu del juvenil de l'Acadèmia del València de la Copa de Campions. Va quedar eliminat ahir davant el Granada. De nou van tornar a perdre ahir en terres granadines 2-1 els de Euge Rivera. De tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València. Anem a saludar ja al nostre company Vicent Burguete, que ahir precisament va estar en Granada i ens va contar el que no hagueren desitjat, la eliminació, la deu del juvenil de València en la Copa de Campions. Vicent Burguete, què tal?
2: Bueno, esperada, Robi. Pues efectivamente, el juvenil A, que va caure eliminat d'aquesta Copa de Campions en Granada en un partit molt dur per als d'Euge Rivera. Primer, en aquest gol de Hugo Poveda, que aconseguia empatar la eliminatòria, però finalment el Granada en el minut 83 pues ficava aquest gol que tornava a desequilibrar la eliminatòria, i en el 93, altra estacada final en un gol de bronze, però bueno, ara entrarem després en detalls. També pues, parlarem ara mateix del primer equip que pues bueno, tenia aquesta oportunitat de pegar un gol sobre la taula, finalment no va poder ser en aquests 45.000 valencianistes en Mestalla. Sí que és de veres que l'afició, com sempre, mai falla, no va fallar al lema de tota la setmana, però pues bueno, ara el València, que no té temps de mirar pa carrere, té que alçar-se i sumar contra la Real Societat per a buscar matemàticament aquesta permanència.
1: Bueno, pues ara ho comentem tot, perquè has estat fent ahir pronòstics, càbales, mirant els resultats d'esta pròxima jornada. Bueno, lo que hem dit, i ara després entrarem en més detall. El València matemàticament no està salvat en 43 punts, però també sembla molt difícil, cas que es donaran tots els resultats adversos, de poder baixar. Però bueno, després ho comentem, no, Vicent?
2: Sí, després el comentem. De fet, per a que vos feu una idea, segons la Liga en directo en Twitter, que es dedica a traure dades i estadístiques, és la Lliga oficialment més igualada en tota la història de primera divisió. Únicament hi ha 6 punts entre el número 8, que és la Real Societat, en 45, i el Llevant, que és el número 19, en 39, en la zona 36.
1: Bueno, pues ara ho comentem, perquè l'equip, després del partit d'ahir i empat a Mestalla davant el Rayo Vallecano, s'ha tornat a entrenar avui així en la Ciutat Esportiva de Paterna, i sobretot estem pendents de dos jugadors que se van lesionar en el dia d'ahir: el capità José Luis Gallá i Renzo Sarabia. Lesions musculars que apunten, Vicent, a que evidentment ja queden pues els dos últims partits de Lliga. El primer ja pues el diumenge, no van a poder recuperar-se a temps per a estos partits,
2: Dos peces prou importants en aquestes últimes jornades, venien pues acumulant un gran rendiment en els carrils, en les bandes, sobretot Renzo Sarabia, que ja te dic, va començar aquesta mini pretemporada que deia el míster Corberán quan va plegar en gener, i ara estava fent uns grans partits en bueno, els seus primers minuts en València. Finalment cau lesionat, però Thierry Rendal, recordem que està de tornada en el grup, tindrà que pues continuar el portugués la dinàmica en ese carril dret, i per la banda de José Luis Gallá, que es torna a lesionar el capità, una llàstima, perquè és una peça molt important per a estos dos últims partits, però Jesús Paz, que estarà per a suplir la baixa de Gallá. A veure l'equip, ara ja te dic, Robi, el foco, l'objectiu número 1 és sumar contra la Real Societat del diumenge a les 7 per a certificar aquesta permanència que té a tants equips en vilo. Ja diguem, 8 equips estan ara mateix en la lluita entre descens i no descens.
1: Per a precisar un poc més lo que van ser aquestes lesions, la de Renzo Sarabia pues va ser pues pràcticament a la mitja hora de començar el partit, va tindre que demanar el canvi el lateral argentí del València, i en el seu lloc, com estava comentant Vicent, va entrar Unai Núñez. Thierry, recordem que tornava, era la novetat en la convocatòria, estava disponible, però tornava d'una lesió, i va ser Unai Núñez el seu substitut, ja dic, d'eixa lesió.

0: prescindir del capitán, de José Luis Gaya, que se va a lesionar en la segunda part, crec que era el minut 60 de partit, quan Gaya se lesionava i no podia pues continuar, i en el seu lloc pues ja dic, va entrar Jesús Vázquez, i a la espera de d'aixes proves que determinen l'abast de la lesió, pues ja dic, es queden ja pues dos partits, i Gaya i Renzo Sarabia no estaran, evidentment, ni per al partit a Noeta davant la Real Societat, ni tampoc per aquest últim partit de Lliga davant el Barça, a l'espera també de conèixer l'abast de la lesió. L'equip, com hem comentat, avui s'ha entrenat, entrenament com sol ser habitual, pues, regeneratiu per als jugadors que van ser titulars, la resta, pues, entrenament ja normal, pensant en aquest últim partit de Lliga, diumenge a Noeta davant la Reial Societat. L'equip encara tindrà una sessió última d'entrenament demà dissabte, i demà també, ja prèvia al partit, la roda de premsa del míster, de Carlos Corberán, pues bueno, pues ja prèvia a aquest partit, i que podreu seguir, com sempre, per la A, per la web, pel canal de YouTube del València, i escoltar-la, com sempre, per la ràdio 92.6 de la FM i emissores col·laboradores. Bueno, pues això en quant a l'última hora de l'entrenament avui del València de cara a aquest partit ja davant la Reial Societat. Ara després anem a entrar en el que va ser l'anàlisi del partit del València i s'empat davant el Rayo Vallecano, però Vicent, anem pues en la situació, com queda el València en estos moments després d'eixe empat, ixos 43 punts i a falta de dos jornades per disputar-se, 6 punts en joc, pues ja ho hem dit, matemàticament no està salvat, però va ser, ja dic, virtualment podríem dir que sí, perquè se tindrien que donar una sèrie de resultats adversos, combinacions i triples empats per a que el València en els 43, cas de no sumar més, pues poguera baixar.
1: Bueno, primer que res, este diumenge hi ha un partit clau, perquè segurament uno de l'equip que perga entre Llevant i Mallorca pues estiga en esa zona roja en quasi totes les probabilitats. Si guanya el Llevant es quedarien 42 punts, i si guanya el Mallorca pues igual, perquè ara mateix estan en 39-2 en la zona de descens. Entonces, primer que res, ese partit, veurem com marxa, però té tota la pinta, Robi, que el que perga estarà en segona divisió quasi l'any que ve, encara que aquesta lliga dona tantes voltes que mai se sap. El València, que ara mateix està pues a 4 punts del descens, en 6 en joc, és a dir, que en un empat en Anoeta, bueno, en Anoeta, en el Real Arena, li valdria per a certificar la seva permanència a 3 més en primera divisió, perquè estaries a pues, bueno, 4 punts en 3 a priori de a espès de lo que facen els demés, estaries ahí per a no baixar en la última jornada, però diguem, ara mateix el València 43, Sevilla també, Osasuna 42 i Espanyol, Girona en 40 igual que l'Alavés, i Elx, Mallorca, Llevant en un triple empat. Recordem que el gol average el tens guanyat, i això és una peça clau, molt important, contra Espanyol, Sevilla, Alavés i Llevant. Això és molt clau, perquè en cas d'haver empats, pues el València té totes les paperetes d'estar en aquesta zona de permanència. El empat en gol average front a Mallorca i Girona, ara mateix el tens guanyat en Girona perquè tens millor diferència de gols, el tens perdut front al Mallorca, que té una millor diferència de gols, això sí, en solament 1 de diferència a falta de 8 jornades, i el gol average perdut front a l'Elx, que també és un rival que està en esa corda fluixa, empatat a punts entre Mallorca i Llevant. Així que, Robi, tenim que sumar en Real Arena per certificar matemàticament pues el passe a primera divisió de l'any que ve, però sí que és de veres que encara quedant en 43 punts, pues el tenen complicat els altres equips, sobretot ja no perquè tu tinguis 43 punts, sinó perquè el gol average és un factor clau i determinant.
0: En aquests 43 punts, i si se donen tots els resultats adversos, com estem comentant, pues ja dic, així ni tot seria molt, molt difícil, no? Perquè se tindrien que donar tots els resultats en contra del València, haver un triple empat que no t'afavorisca el gol average. Bueno,

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Rafael Guarà. Adoba el mes de maig amb sabor.
1: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera Fira de la Tomaca de Rafael Guarà.
0: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
1: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CUV, com a gran protagonista.
0: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
1: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
0: El punt de partida d'una fira pensada per a tots.
1: Rafael Guarà, 29, 30 i 31 de maig. Vine a tastar-la.
0: Viure-la.
1: I compartir-la.
0: Si la escuchas, la vida suena bien. Mejora tu audición con Aural y disfruta de lo que te hace feliz. Hazte una revisión auditiva gratuita y descubre tu descuento exclusivo de este mes. Reserva tu cita en aural.es y ven a visitarnos en el Centro Aural de Óptica Central en Alameda, Jaime I, 15 Bajo y Plaza Españoleto 2, Chátiva.
2: Energy Power con Fran DJ y sus mezclitas, bueno, las tuyas también.

0: back on the block, back on the block.
1: Energy Power con Juan de Jota.
2: ¿Eres un trasto? Tant si ho eres com si no, l'Ajuntament de Xàtiva replega gratuïtament els trastos que necessites tirar. Telefona de dilluns a divendres al 670 10 83 04 per a concretar la replegada. 670 10 83 04. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
3: Rafael Guarà adoba el mes de maig amb sabor.
4: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafael Guarà.
3: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
4: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CV com a gran protagonista.
3: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
4: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
3: El punt de partida d'una fira pensada per a tots. Rafael Guarà, 29, 30 i 31 de maig.
4: Vine a tastar-la.
3: Viure-la. I compartir-la.
5: Nova apertura al Centre Comercial Plaza Major Xàtiva. I atenció perquè aplega amb força. Hiperver obri la seva nova botiga al Centre Comercial Plaza Major Xàtiva. Hiperver, amb l'essència de sempre. Proximitat, productes frescos de qualitat i l'equilibri perfecte entre marques i marca pròpia per a fer la compra més fàcil i més intel·ligent. Carnisseria, xarcuteria, fruteria, forn, tot el que necessites per al teu dia a dia sense complicacions. Qualitat a bon preu, com toca. Hiperver arriba per a quedar-se en la teua rutina. T'esperem al Centre Comercial Plaza Major Xàtiva. Passa't i descobrís-ho.

0: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible. Què pensen totes i tots? Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: Eres un trasto? Tant si ho eres com si no, l'Ajuntament de Xàtiva replega gratuïtament els trastos que necessites tirar. Telefona de dilluns a divendres al 670 10 83 04 per a concretar la replegada. 670 10 83 04. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
2: Desde la Mancomunidad de la Costera Canal, hem ideat un sistema de bonificacions per baixar la taxa a aquells veïns i veïnes que reciclen cada dia. Ara comencem una campanya per estar al teu costat, explicar-te com funcionarà el nou sistema de porta a porta i perquè creiem que és el millor sistema possible per als nostres pobles. Mancomunidad de la Costera Canal, sempre al teu costat i el del medi ambient.
3: Rafael Guarà adoba el mes de maig amb sabor.
4: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafael Guarà.
3: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
4: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CUV com a gran protagonista.
3: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
4: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
3: El punt de partida d'una fira pensada per a tots. Rafael Guarà, 29, 30 i 31 de maig.
4: Vine a tastar-la.

0: Comunitat de la Costera Canal hem ideat un sistema de bonificacions per baixar la taxa a aquells veïns i veïnes que reciclen cada dia. Ara comencem una campanya per estar al teu costat, explicar-te com funcionarà el nou sistema de porta a porta i perquè creiem que és el millor sistema possible per als nostres pobles. Mancomunitat de la Costera Canal, sempre al teu costat i el del medi ambient.
1: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
2: Peluquería y estética no son moda, son profesión. En Academia Daniel Matallín Alcira formamos profesionales con método y práctica real. No miras, practicas. Matrícula abierta. Academia de Peluquería y Estética Daniel Matallín. El futuro en tus manos. Infórmate en el teléfono 962-401-319 o síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, para estar al día de todas las novedades. Nos encontrarás en calle Señera Valenciana 5, Entresuelo, Alcira.
3: Música, entrevistas, noticias y los mejores consejos.

0: Rafelguara. Adoba el mes de maig amb sabor.
1: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafelguara.
0: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
1: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CV com a gran protagonista.
0: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
1: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
0: El punt de partida d'una fira pensada per a tots.
1: Rafelguara, 29, 30 i 31 de maig. Vine a tastar-la,
0: viure-la
1: i compartir-la.
2: Amics d'Esportxes, el divendres ja és cap de setmana i volen que el disfruteu a tope. Vine a dinar i amb el teu menú et convidem a la primera copa del Tardeo. I de 7:30 a 9, tapetes a 1 euro amb la teua consumició. Recorda, estem amb tu divendres i dissabte per a dinars i sopars. Diumenge, només al migdia. Reserves al 617-409-523. Vine a Esportxes, a la plaça del Mercat de Xàtiva, i gaudis de la nostra cuina de mercat.
3: Blue Radio. A tu lado estés donde estés.

0: Presentado por Javi Vivas. A tope Javi Vivas. A tope Javi Vivas. A tope Javi Vivas.
1: Abans que res, donar les gràcies, agraïdíssim estem la gent descomponent del TRM, el Territori Remember, el senyor DJ Jorsem, DJ Catena, l'última incorporació des del canal de Navarresa, el senyor DJ Tete, i un servidor, Javi Viva, sí, gràcies. Contents per l'acceptació que estem tenint sense fer molt de ruïdo. Estem clavant-nos en sales importants, fent mogollos de bolos, l'ho dic, de sorpresos, i al mateix temps contentíssim, donar-te les gràcies, com no, per acceptar el producte TRM, Territori Remember. Lo dic, contentíssim estem i més pronte per les xarxes socials, t'enteraràs de moltíssimes coses que estem enterant-nos nosaltres també, ja t'he dit, descomponents del Territori Remember. I com diguem totes les setmanes, sigues benvingut, sigues benvinguda al Territori Remember. Presentat per un servidor, Javi Vivas i Gratallut.
0: Todo preparado para escuchar un nuevo programa del Territorio Remember presentado por Javi Vivas. A tope Javi Vivas. A tope Javi Vivas. A tope Javi Vivas. A tope Javi Vivas. A tope Javi Vivas. A tope Javi Vivas. A tope Javi Vivas. A tope Javi Vivas.

Els protagonistes de l'anterior cançó de Soca Boys, Bumping, King Pong, Bumping, sonant a este territori. Remember, una horeta totes les setmanes al teu dia el favorit. I qui no coneix aquest clàssic?

algún día será número uno. I Can See The Light, desde la factoría Laurenti Dutta. Y si no, temps al temps. Ya fa més d'un anyet, el programa sí, la música del futur, de la mà del nostre amic DJ Jorsem, component també del Territori Remember, del TRM. Apunta-te, amic DJ, a l'agenda. I Can See The Light.

Fa molts anys volia ensenyar-ho a moltes xiques. No vols fer-te DJ? I no acabava de quallar això. Ara sí, en tenim unes quantes. Jess DJ, Lutònica i Sara Dianova. Tinc ara tres així al cara llibre. Que actuen al Trastero. És la festa elles. Ets alegre? Les xiques al poble. Nosaltres continuem amb este TRM. Where is the light? In dreams.

I sembla que va ser el descobriment per a este any. Novament, la formació La Butch, el teu tema Be My Lover està tornant a ballar-se per la gent més joveneta. Ja ho comentarem en altres programes, que ens alegrava moltíssim. Gent de 30 i pico que s'agradarà temes com aquest, el Be My Lover. I amb el següent, People Moving, arribem a la fi del Territory Member d'aquesta setmana, com sempre. Agraït el que diem al començament del programa, per aquesta acceptació del producte TRM. Estem

oferir més informació a les xarxes socials. Les salutacions d'un servidor, Javi Viva Cicla de Llum. Gràcies, adeu, fins a si hem aplegat i fins la setmana que ve. Adeu.